0: rede. Tá de boa, tá de boa.
1: Nada de playlist sem graça.
2: Rede de rádios.